0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Segurem que esperis que res ha passat. El que passa que igual la gent ha tret la seva bolsa després. Nosaltres això en les reunions sí que ho avisàvem, no? Que no pensar en que el servei anava a ser igual que l'anterior, que els camions ara van molt més ràpids, són camions que recullen una sola fracció, hem passat de 3 camions a 8 camions que estan fent la recollida i, per tant, moltes vegades passen molt pronte per els domicilis. Doncs això n'hi ha que tindreu en compte a l'hora de, si has d'eixir a sopar o alguna cosa, doncs intentar baixar la teua bolsa abans d'anar-te'n, perquè si no, després, igual quan tornes, el camió ja ha passat. Després, incidències mínimes, la veritat, de gent que s'equivoca, no? Del dia que toca una fracció i a lo millor te trau una altra. I després, pues, tenim aquesta qüestió que corre per les xarxes socials, però que en realitat, si comparem amb l'anterior, és mínim, perquè avui mateixa hem comptat les bolses de FEM que s'han tret fora d'horari, que s'han tret pel matí, la gent, no? Que nosaltres anomenem incívica, que trau la bolsa quan ell considera, avui hem comptat 48 bolses. És a dir, anem reduint el volum de gent que està fent-ho mal i anirem també pues, buscant mesures que conviden a aquesta gent a fer-ho bé. I aquestes són les incidències més cridaneres. També sabeu que vam tindre una primera incidència en el que va ser el tèxtil sanitari. Nosaltres també, tant l'educadora ambiental com jo, en les reunions avisàvem que fins que no tinguérem les dades exactes d'eixa demanda de tèxtil sanitari, no podíem adequar el servei de manera correcta. Bueno, pues ara ja s'ha oferit que aquest servei la gent puga baixar-ho tots els dies en una pegatina identificativa a la porta de casa junt al residu que cada dia toca. Anem fent aquestes millores que dins de lo que és el contracte es permet tindre una flexibilitat i, bueno, demanar tranquil·litat, necessitem anar rodant per anar detectant els possibles problemes que vagin apareguent.
2: Quin missatge t'agradaria enviar a aquells veïns i veïnes que han passat aquestes primeres setmanes i encara no acaben d'adaptar-se a aquest sistema de recollida de residus?
1: Bueno, jo el missatge principal per a mi és per a aquestes persones que des del primer moment vam dir anem a intentar fer-ho bé, no? I a aquestes persones només puc dir-los que gràcies. Gràcies perquè gràcies a aquestes persones, a aquests veïns i veïnes que han decidit sumar-se i fer-ho bé des del principi, nosaltres tenim dades molt positives. A tota aquesta gent que està descontenta, que no li agrada, bueno, pues jo sempre els dic el mateix. Nosaltres s'han aprovat moltes vegades en l'Estat lleis que no ens han agradat, sobretot en aquell moment, és que érem fumadors, es va fastidiar molt que digueren que ja no podíem de fumar dins dels establiments, però vam tindre que assumir i fa llei i fer les coses correctament. O sigui, jo us demano que encara que no estiguen del tot contents o consideren que no és el model que a ells els hagués agradat, pues que participen i que ho facin bé, perquè al final estan pagant un servei que poden utilitzar. I fer-ho mal és pagar el servei i damunt fer-ho mal i perjudicar a tota la ciutadania que està fent-ho bé, perquè això suposa un cost també que paguem entre tots i totes.
2: Sayo Gandia, regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bona vesprada.
1: Adéu, adéu.
3: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
2: I abans d'anar-nos a farmàcies de guàrdia, avui a Ontinyent, la farmàcia Bartual Martí. A la comarca, la farmàcia de Montaverner. És dissabte, 4 de juliol. Que passen molt bon dia.

0: Martin Garrix, una noche única junto a Marshmello y Corolova, con el mayor espectáculo de música electrónica del verano. Consigue ya tus entradas en peligrofest.com. Recuerda, 25 de julio, Martin Garrix en Valencia. No dejes que te lo cuenten.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre en diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
3: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent Cadena Ser. Tota l'actualitat, els partits, les seleccions i tot el que envolta al Mundial 2026 en la sintonia de la Ser. Escolta'ns en Radio Ontinyent Cadena Ser, en l'app de la Ser seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa dient: Alexa, posa Radio Ontinyent. Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.